Diversió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la Carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiclets. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

0: si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinarós, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
1: En Obramat sabemos que en una obra necesitas un palé de placas de yeso tanto como 10 ventanas y 4 puertas. Por eso te ofrecemos más de 20.000 productos para que compres en tu almacén más cercano o en obramat.es y te los enviamos en 24 horas a pie de obra hasta los materiales más pesados o si lo prefieres puedes recogerlos en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
2: D'altra banda, ens anem a l'actualitat comarcal, on l'aeroport de Castelló registra el seu millor mes d'abril amb 32.459 passatgers i un creixement interanual d'un 12%. D'altra banda, de la clau política, la Diputació tanca el termini d'inscripció per a la nova temporada de Castelló Senior 2026-2027 amb 23.500 sol·licituds. D'altra banda, també volia anunciar que l'Escola d'Empoderament Col·lectiu reprèn l'activitat el dia 15 de maig amb tallers, jornades esportives i la recuperació de Míram en espais exteriors. L'Ajuntament de Benicarló ha presentat en una roda de premsa la segona programació de l'any Kimberley. L'Escola d'Empoderament Col·lectiu del Departament de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, el regidor Carlos dels Horts, ha presidit aquest acte i anem a escoltar les seues declaracions.
3: En 2 mesos començarem la programació el divendres 15 de maig i finalitzarà el dia 20 de juny. En esta segona programació de l'any tenim una miqueta, bueno, activitat dirigides a diferents col·lectius. Començarem el dia 15 de maig amb el que és l'acte institucional per a commemorar el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
2: I d'altra banda també anem a escoltar la programació, que és molt completa.
4: Com ja dic, Carlos, la programació de Kimberley comença aquest divendres, 15 de maig, per a fer un acte institucional per a commemorar el Dia Internacional de la LGTBI-fòbia. Com sempre, l'acte institucional serà a les 11 a la porta de l'Ajuntament. I després, quan s'acabi l'acte, per a les persones que han participat de manera activa, realitzarà un escape room al MUCBE, que és, bueno, se proposa com una experiència immersiva i col·laborativa en format de joc, que s'utilitza com una eina de transformació social que promou una mirada crítica, respectuosa i igualitària cap a totes les persones. Després continuarem en el diumenge 17 de maig en la quinta marxa solidària contra el càncer, que està organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Són 5 quilòmetres i, bueno, per inscriure us podeu consultar el cartell específic de l'activitat. Continuarem el dijous 21 de maig en la que ja és la 18a edició de Jornada d'Esport Adaptat i Convivència.
2: Passem amb les farmàcies de Guàrdia. En Vinaròs, Pitarch, Roda, en carrer Pilar número 120 i en Benicarló, Borrillo, Solan, en carrer Mosa, la Junta número 37. Que tingueu molt bon dia.

Versió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i Super Big Lays. A més, no us podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

0: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinarós, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón. Agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
1: En Obramat sabemos que en una obra necesitas un palé de placas de yeso tanto como 10 ventanas y 4 puertas. Por eso te ofrecemos más de 20.000 productos para que compres en tu almacén más cercano o en obramat.es y te los enviamos en 24 horas a pie de obra hasta los materiales más pesados o si lo prefieres puedes recogerlos en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
2: D'altra banda, ens anem a l'actualitat comarcal, on l'aeroport de Castelló registra el seu millor mes d'abril amb 32.459 passatgers i un creixement interanual d'un 12%. D'altra banda, de la clau política, la Diputació tanca el termini d'inscripció per a la nova temporada de Castelló Senior 2026-2027 amb 23.500 sol·licituds. D'altra banda, també volia anunciar que l'Escola d'Empoderament Col·lectiu reprèn l'activitat el dia 15 de maig amb tallers, jornades esportives i la recuperació de Miram en espais exteriors. L'Ajuntament de Benicarló ha presentat en una roda de premsa la segona programació de l'any Kimberley. L'Escola d'Empoderament Col·lectiu del Departament de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, el regidor Carlos del Sorts, ha presidit aquest acte i anem a escoltar les seues declaracions.
3: En 2 mesos començarem la programació el divendres 15 de maig i finalitzarà el dia 20 de juny. En esta segona programació de l'any tenim una miqueta, bueno, activitat dirigides a diferents col·lectius. Començarem el dia 15 de maig amb el que és l'acte institucional per a commemorar el 17 de març, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
2: I d'altra banda també anem a escoltar la programació, que és molt completa.
4: Com ja ha dit Carlos, la programació de Kimberley comença aquest divendres, 15 de maig, per a fer un acte institucional per a commemorar el Dia Internacional de la LGTBI-fòbia. Com sempre, l'acte institucional serà a les 11 a la porta de l'Ajuntament. I després, quan s'acabi l'acte, per a les persones que han participat de manera activa, realitzarà un escape room al MUCBE, que és, bueno, se proposa com una experiència immersiva i col·laborativa en format de joc, com una que s'utilitza com una eina de transformació social que promou una mirada crítica, respectuosa i igualitària cap a totes les persones. Després continuarem en el diumenge 17 de maig en la quinta marxa solidària contra el càncer, que està organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Són 5 quilòmetres i, bueno, per inscriure-us podeu consultar el cartell específic de l'activitat. Continuarem el dijous 21 de maig en la que ja és la 18a edició de Jornada d'Escola Adaptat i Convivència.
2: Passem amb les farmàcies de Guàrdia. En Vinaròs, Pitarch, Roda, en carrer Pilar número 120 i en Benicarló, Borrillo, Solan, en carrer Mosa, la Junta número 37. Que tingueu molt bon dia.

Una jornada plena de diversió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'inflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiglays. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

0: hoy por hoy.
1: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
2: En España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: La Setmana de la Ciència de Benicarló torna de l'11 al 17 de maig amb una programació completa i per a tots els públics. Xerrades, tallers, activitats als carrers i propostes familiars que ajuden a despertar la curiositat i a descobrir el món que ens envolta. Vine a la Setmana de la Ciència de Benicarló, una oportunitat única per aprendre, gaudir i deixar-se inspirar. Consulta tota la programació a benicarló.org. Ajuntament de Benicarló.
4: Atenció, famílies de Vinaròs. El pròxim 16 de maig arriba una jornada plena de diversió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la Carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'inflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiglés. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

0: Disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
1: Cadena Ser. 100 años de radio.
2: La Setmana de la Ciència de Benicarló torna de l'11 al 17 de maig amb una programació completa i per a tots els públics. Xerrades, tallers, activitats als carrers i propostes familiars que ajuden a despertar la curiositat i a descobrir el món que ens envolta. Vine a la Setmana de la Ciència de Benicarló, una oportunitat única per aprendre, gaudir i deixar-se inspirar. Consulta tota la programació a benicarló.org. Ajuntament de Benicarló.

0: Hola, bon dia. Avui estic amb Clàudia Castell. Ella és artista i va presentar la seva inauguració de la seva obra sí. A Amics de Vinaròs, titulada El arte de copiar la pintura i l'autoria en la era de la intel·ligència artificial. Primer que res, moltes gràcies per vindre.
1: Moltes gràcies per invitar-me.
0: I jo volia saber una mica com va néixer la idea de crear aquesta obra.
1: Pues bueno, jo sóc artista, ja estic estudiant Belles Arts i allí a quart de carrera me fan ja professionalitzar el meu art i ficar una mateixa rama i estètica. Entonces tinc el famós TFG, no?
0: Sí.
1: Que tots coneixem. A tercer de carrera vaig presentar-me en un bloqueig artístic que no sabia què fer. I a tercer vaig començar ja a enfocar-me a tindre una mateixa estètica i una mateixa com rama artística. I allí vaig començar a gravar vídeos, penjar-los a redes socials, tots els treballs que me donaven els professors, intentava portar-los al meu terreny, que era el mar, sí, un poc l'aigua i tot el rotllo este. I vaig haver un professor que me va dir: tens que fer un treball sobre rostro i código i un tema molt rebuscat. I jo me vaig presentar allí i dic: no tinc ni idea de què fer, com relacionar-lo amb el meu tema. I al final tenia un bloqueig i vaig dir: a veure, a tercer de carrera la Ian que estava ahí en pantanos. I vaig dir: vaig a veure què me diu la Ian, que si me donava idees. I vaig penjar tots els arxius que me va donar el professor. Jo li vaig dir: pues este és el meu tema, esta és la meva estètica. Li vaig penjar algunes fotos meues, li vaig donar tota la informació, vaig pum, ho penjo tot i de repente me genera unes imatges que dic: en sèrio? Jo no he sigut capaç de fer això i esta màquina m'ho ha fet. També m'ho ha fet perquè tota la informació que jo li vaig passar. Entonces, tornem a quart de carrera. Arribem a quart de carrera i jo estava allí donant-li voltes i dic: este quadro que se m'ha fet tan famós, tot el món li encanta, dic: és que jo no l'he fet, l'ha fet la IA, i com pot ser? Tenia allí un debate i al final vaig arribar de: tinc que parlar amb el meu TFG d'això, tinc que

0: dir a la gent que este quadre, la imatge de referència, la vaig generar ni a, i que no era una imatge pròpia, i he de fer algun tema i d'investigar sobre això, perquè és algo que encara no, no s'ha investigat, no ha evolucionat, estem ahí en la seva cocció, sí. I dic, he de parlar d'això. I ahí va sortir.
1: I, bueno, pots explicar una mica com és l'obra?
0: Per supost. Jo tinc, o sigui, la imatge que me va generar la primera de totes, estic parlant de tercer de carrera, era com una metamorfosi del rostre i coses del mar, perquè a mi m'encanten els retratos del mar. Entonces, la mateixa ja me va fer un mix. I entonces, ara he seguit per esta rama, he intentat seguir la mateixa estètica que te dic per tindre una línia contínua, i són rostres tipo avatars, perquè mos fiquéssim una idea, mesclats en mar, plumes, aus, naturalesa, perquè era això, m'agrada molt, jo disfruto l'acte de pintar, per mi és, no sé, és tranquil·litzant, jo disfruto pintant, però no sempre tinc que representar algo personal, algun trauma, un concepte, això no m'agradava, i m'agradava pintar i ja, entonces en la IA vaig fer esta mescla. I he tingut ja la meva imatge pròpia, ja tinc el meu tot, sí.
1: I creus que la intel·ligència artificial, com està ara i en l'auge i tot, sí, això, canvia la definició de tradicional d'autoria? És de dir...
0: Parlo d'això en el meu TFG. Sí. El meu TFG t'explico un poc. Se divideix en tres capítols, més o menys. El primer és per què copiamos, perquè m'ha sortit el per què necessito una imatge de referència per copiar, no n'hi ha necessitat. Després el segon capítol és de l'art i l'autoria, de qui és l'autor, si la IA o l'artista. I després parlo també sobre l'estètica, perquè al final els meus quadres, i al final el que pot fer la IA són quadres estètics, perquè és, pues, és el que coneix, el que li han ensenyat. Sí, el que tenim nosaltres ara, o el que en tenim nosaltres ara com a estètica.
1: Sí.
0: Entonces, qui és l'autor? L'autor serà sempre l'artista. Per molt que la IA faigui, cree, imagine, no. La persona que li escriu el prompt, la descripció que li dones a la IA, sóc jo. Al igual que Sol Lewitt, va ser un artista que se donava més, és un artista com a arquitecte. Per què? Perquè este artista el que feia era, tenia la idea de lo que volia pintar, escrivia les instruccions i el seu equip ho feia. L'únic que feia era donar les instruccions, o sea, ell ni pintava. Després, Marcel Duchamp, que són artistes molt famosos de la història de l'art, ell va agafar un urinario i li va ficar la seva firma, bueno, no va ser la seva firma, però bueno, va firmar com si fos un artista, i ho va presentar a un concurs. Què vol dir això? Que no fa falta que l'artista sigui qui cree, sinó que escollís què és l'art. Entonces jo me baso més en aquests corrents i al final pues, és el que debatixo.
1: I com se combina esta, bueno, la teua mirada personal amb les imatges generades per la IA?
0: Pues és el que t'he dit, al final pinto el que m'agrada. M'agrada pintar rostres, m'agrada pintar naturalesa, m'agrada... pintant textures, utilitzo també pasta de modelar per pintar. Llavors, al final, també la meva forma de pintar és qui soc. Jo pinto... no me diria que pinto hiperrealisme, perquè soc incapaç de ser una fotocopiadora i copiar la realitat, no puc, yeah, però ho intento, però m'agrada...
1: Sí. I t'has trobat crítiques a l'hora d'utilitzar la IA per
0: moltes,
1: a crear?
0: Yeah. Moltes. Jo, el primer quadre que vaig fer, tercer, ho repeteixo perquè estigui estructurat, ells no vaig dir que era d'ella. Jo el vaig fer i la gent, uah, que passada, és increïble, yeah, això com se t'ha ocorrit, i jo en plan, pues, no ho dia, però sí, gràcies. I a partir que vaig començar el TFG vaig dir, tinc que trencar en el muro que m'havia creat, i se té molt d'acceptar que la IA és una ferramenta més en el meu procés de treball. I llavors... la forma de com cridar els quatre vents va ser, el meu quadre principal és una captura de pantalla de la interfaz de Midjourney, que és la IA que utilitzo, i així va ser la forma de dir, utilitzo IA. A part, penso moltes coses a redes socials, i allí molta gent m'apoya, però te podria dir que el 70% ja encara no estan preparats per... la IA és una ferramenta, és més, és com el Photoshop ho va ser, o com va ser la fotografia... És un canvi més en el món de l'art, però fa falta temps.
1: I creus que en un futur serà possible distingir el que és creat per la IA o i el que és creat per l'art humà?
0: Jo crec que sí. Mm-hmm. Ara mateix, per exemple, que jo veig com treballo en la IA,
1: sí,
0: és molt fàcil per mi diferenciar què està fet en la IA i què no està fent de la IA. En les redes socials trobem avatars, comptes d'Instagram que són 100% IA, i jo me fico als comentaris, me poso negra perquè la gent, ala, però que increïble, o gent que fa obres d'art en la IA, que, o sea, fa tot el vídeo en la IA, i li passo a ma mare, que ma mare no sap res de tot això, i li dic, mama, i diu, ala, que xulo, clar, dic, no, dic, això és IA, tu saps diferenciar-ho? I mi diu, no, i dic, me pregunta, tu com sí? I dic, perquè jo treballo en ella. Entonces, hi haurà un moment que la IA serà més una formació, serà una, com Google per nosaltres ara, i una vegada sapiguem utilitzar-la, sabrem diferenciar-la.
1: Claro. I parlant una mica ja també de tu, l'obra va tindre 2,1 milions de visualitzacions a les xarxes socials.
0: Sí.
1: Quin impacte va tindre per a tu això?
0: Pues el primer, jo fa que penjo vídeos 2 anys.
1: Sí.
0: El primer que es me va fer viral va ser este Nadal i va arribar a 1,5 milions. I va pujant. Jo vaig estar flipant. O sea, jo no era conscient que més d'un milió de persones havien vist la meva obra. O sea, jo pensava, si jo estigués a un museu o a una sala, jo no tinc sales, no tinc espai suficient per ficar 1,5 milions de persones. Dic, és que és molt heavy. I sobretot, aquest vídeo va rebre molt d'apollo perquè se m'ha fet tan viral. Perquè vaig treure un tema crític de l'art. O sea, jo en aquest vídeo me queixava de que els meus professors no els agrada el meu art perquè és molt estètic, és molt decoratiu, per així no dir-ho, i que això avui en dia no està acceptat pel món de belles arts, i que està acceptat a 3 coses. Entonces, tot el món que se va fer viral perquè la gent comentava la diferència entre el meu art, que era preciós estèticament i que el podies entendre visualment, i el plàtano pegado en la paret, el famós plàtano pegado en la paret, que no entenen com allò sí que està acceptat i el meu no. Entonces, en aquell vídeo parlo d'este debate de l'estètica i de lo que s'entén ara. I també me vaig donar compte de que n'hi ha molt poca cultura artística. Perquè jo, per exemple, el plàtano pegado en la paret sí que l'entenc. O sea, no el comparteixo ni és una cosa que compraria, però al final el concepte i el principi que tenia aquella obra va complir, que va ser fer revolt. I tot el món el coneix.
1: Ja.
0: Entonces, me va agradar molt, però me vaig donar compte en aquell vídeo que fa falta... Vull utilitzar les redes socials per ensenyar.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Sí.
1: I tu penses que la IA pot posar en risc la professió de l'artista?
0: Depèn quina professió. Per exemple, a veure què t'ho dic. En la cultura audiovisual, ara, perquè és el més fàcil de comprendre, no? N'hi ha diferents formes de fer un videoclip, per exemple, 100% humà, híbrid o 100% IA. En el moment en què ho fas 100% IA, només necessites 5 persones de plantilla. I aquestes 5 persones, de 200 que deuen estar, no tinc ni idea, ai, n'hi ha molts de puestos que se n'han anat, però no crec que tinga el mateix alcance o la mateixa forma de veure un videoclip 100% IA d'un videoclip híbrid. Jo crec que al final la IA serà una ferramenta més pues, per ajudar i per facilitar-nos la feina. No per traure feina, o sea, no crec que tragui feina. Perquè a més, la persona que ho veu, tant l'art com els videoclips, com qualsevol cosa generada per la IA creativa, són persones, no som robots. Volem algo personal, volem algo proper a nosaltres, volem aquesta connexió d'humà a humà, sentir-nos connectats en el que estem veient de tots els àmbits de l'art. En el moment en què algú ho fa la IA, no és 100%, o sea, sempre la IA com a ferramenta perfecta, però quan és algú 100% IA no tenim aquesta connexió. Entonces sempre crec que no mos pot llevar, no ho pot substituir.
1: I tornant a la teua obra i a l'exposició, quin interès, quina reacció esperes provocar al públic que vaiga a veure-la?
0: Comentaris. Jo vull que me comenten. Jo no vull que se tanquen la boca, no vull que se queden res. Ara sempre vull que m'ho diguin a la cara.
1: Claro.
0: Claro. Sí. Vull arribar al públic a debatir què és per a ells, la comunicació que els expressa el meu art, sabent que utilitzo la IA. Una cosa que m'hagués agradat és haver fet la mateixa exposició sense dir què és IA,
1: yeah,
0: i després dient què és IA. A veure, que jo dic què és IA, però l'únic que és IA és la imatge. O sigui, si no hagués utilitzat una imatge generada per la IA, l'hagués utilitzat una imatge de la meva galeria. La diferència és que, a la millor, si hagués, hagués sigut una imatge en pròpia, hagués tingut que anar al plató, fer fotos, contratar càmeres, models, qualsevol cosa, de la forma de la IA, pues, ahí m'ha ahorrat temps i diners.
1: Sí, sí.
0: Que per mi la diferència a l'hora de pintar i de crear és la mateixa, o sigui, no hi ha cap diferència, però a l'hora de veure, uf, la no. gent, el xip li canvia, sí, i diu, no, però és que això, això no és art. Entonces, jo vull que totes aquestes coses me les diguen, perquè al final, per mi, forma part de la meva investigació.
1: Uh-huh.
0: I me serveix a fer-me més preguntes, qüestionar-me més coses i com a persona a créixer.
1: Pues moltes gràcies i invitar la gent a que vaiga a l'associació Amics de Vinaròs, que estarà disponible l'exposició del 15 de març al
0: 12 de juny. Sí.
1: Perfecte. I si us vols invitar, els vols explicar...
0: Jo encantadíssima, estaré a l'associació el 12 i el 13 presencial. I després ja sempre tindreu el meu contacte dins de la sala, qualsevol persona que vulga parlar amb mi, preguntar-me, estic oberta a tot tipus de qüestions.
1: Pues perfecte, pues moltes gràcies per vindre.
0: I a tu per invitar-me.
1: I ja estaria.

0: Hola, bon dia. Avui me trobo en Elena Moya, directora del Festival Literari Internacional de Morella i, a més, escriptora del llibre Dones igual... Ai, no, no, no, perdona. Chicas, hablemos de dinero. Primer que res, bon dia.
1: Bon dia.
0: I la primera pregunta tractarà sobre el festival i és que el lema d'enguany és dones i igualtat quan, perquè es va decidir que aquesta fora la pregunta central i la referència del festival.
1: Pues perquè bueno, pues primer perquè és un tema de moltíssima actualitat i que encara no s'ha resolt. Si tu mires qui té el poder al món en qüestió de les empreses tecnològiques, energètiques, financeres, bancs centrals i els països més poderosos, això bàsicament està en mans masculines. O sigui, el món, el poder encara no està repartit de manera igualitària. I després també perquè eren els 40 anys, bueno, estan són els 40 anys de celebració del grup de dones d'esports, que, claro, 40 anys pues, van néixer en una democràcia molt, molt, molt joveneta i així, bueno, les dones pioneres van fer molt per la lluita per la igualtat i en unes condicions, a més també a Morella, pues, una comunitat més rural, menos igual, bueno, no vull dir menos béns progressistes perquè així sempre hi ha hagut una tradició també progressista, però sí, una comunitat rural, pues, no és la primera en rebre les influències que arriben de fora, no? I des de aquest punt de vista, pues, si volíem celebrar en aquestes dones tot el que han aconseguit, agrair-les tot el que han lluitat i sumar-nos al seu projecte d'algun dia arribar a la igualtat.
0: I davant d'aquest festival, quin paper juga un festival així literari com el FLIM?
1: Home, jo crec que podem aportar moltíssim en això, nosaltres, sobretot portant, bueno, el que pretén el festival, que és contemplar les idees i parlar i obrir-nos a altres punts de vista, no? I pues, estem portant gent pues, molt influent, que té moltes coses a dir sobre aquest tema i d'altres, com la exalcaldessa de Madrid, la Manuela Carmena, la filòsofa catalana Victòria Camps, el magistrat valencià Joaquim Bosch, també, bueno, Ximo Puig, que ja sabeu, va ser l'alcalde de Moria molts anys. També parlarem de la igualtat des del punt de vista de l'esport. Tenim a Patricia Campos, que és la castellonenca molt coneguda, que va ser la primera pilota militar espanyola. Tenim a la primera professional espanyola que va anar a jugar a bàsquet als Estats Units, antes que Fernando Martín, que és Nina Pont. I, bueno, i Imma Puig, que és la psicòloga, bueno, que és famosa, és la psicòloga del Barça i la psicòloga personal d'Iniesta. I bueno, no mos parlaran de les diferències de l'esport d'èlit entre dones i homes, no? I jo mateixa, que he escrit un llibre que s'acaba de publicar, Chicas, hablemos de dinero, i també parlarem de la bretxa financera entre homes i dones, que és molt important, que les dones es les ha d'animar a invertir i a poder aconseguir els seus somnis. O sigui, el film pot aportar molt a l'hora de donar a la gent opinions de gent que ha escrit o que ha viscut i que ne sap d'això. I després, sí, clar, un fòrum perquè tots puguem parlar, tots puguem preguntar, manifestar les seves opinions, sempre, per suposat, dintre del respecte i de les ganes d'entendre's. Nosaltres sempre diem que som un lloc on celebrem la cultura i la literatura com a punt de trobada en un món cada cop més radicalitzat.
0: I què mos pots contar sobre les activitats que hi hauran al festival?
1: Sí, pues bueno, si voleu mirar el nostre programa a la web, www.flim.es, Flim de Festival Literari Internacional de Morella. Bueno, tenim moltes coses. Bueno, estos panells l'editen la Victòria Camps, la Manuela Carmena, Ximo Puig, Joaquim Bosch, però després tenim activitats diverses. Tenim una ruta per Morella sobre la bretxa rural, parlant de problemes i solucions de les comunitats rurals i de l'Espanya buida. Després també tenim una ruta gastronòmica per Morella el diumenge Aquest any també per primer cop tenim una, el que li diem taula compartida, que és tu t'apuntes i comparteixes taula amb altra gent, i bueno, ve la crítica del diari Ara a parlar de dels secrets, una crítica gastronòmica, i compartirem un menjar que és un menjar a quatre mans fet per el xef de Casa Roque, l'emblemàtic restaurant de Morella, i una xef que ve de Barcelona, de restaurant Maducat, i entre els dos cuinaran a quatre mans, i qui se vulgui apuntar pues, a la mesa compartida, però això sí que s'ha d'apuntar i pagar tot el mes. Quan no donem menjar és gratis. El que sí que serà gratis són les tres cates de vins que tenim, a més vins locals, dos de Castelló, el barranc del Cirerès i el té a prop de Benlloc, i després el vino Carlón, de la zona de Benicarló, i un de així molt a prop de Morella, de prop de Cretes, que ja és la província de Terol, la venda d'Aubert. Nosaltres volem celebrar molt pues, el producte local, i sí, molt generosament aquestes bodegues ens han donat unes capsetes de vi que les compartirem amb els assistents després dels panells del divendres a la nit i del dissabte al migdia i del dissabte a la vespre. Farem una cata d'aquests vins tan sensacionals, mentre tenim un vin en Sant Jordi a la sala gastroliterària, mentre els autors van firmant llibres, doncs nosaltres fem els altres, mentre fan cua poden anar catant vi. Després també tenim una sessió de ioga, tenim un panell, bueno, ve la subdirectora de Levante, Isabel Olmos, i una executiva britànica també. Bueno, no acabaria mai. Bueno, després del diumenge tenim a la cafeteria de l'hotel Don Jaime, tenim dos coses que ja repetim perquè ens han funcionat molt bé a tres anys, que són els tres tenores del futbol, el Ramon Besa del País, l'Antoni Bassas de l'Ara i el Toni Padilla també de l'Ara, parlaran de la Lliga, del futbol, i bueno, de futbol internacional, que en saben molt, o el que la gent vulgui preguntar. Això és un debat on la gent pregunta molt. I després jo i l'Antoni Bassas, que és un periodista català molt conegut, farem el Club de l'Inversor i parlarem del meu llibre de Chicas, hablemos de dinero.
0: El festival d'enguany és la cinquena edició. Com ha respost el públic al llarg d'aquestes cinc edicions?
1: Molt bé, molt bé. Estem molt contents, però això hem pogut anar repetint, perquè si no haguem pogut anar repetint. Molt bé. La veritat és que ja cinc anyets ja ens donen un poc més de credibilitat i d'història, i ja tenim un grup de voluntaris prou gran que ens ajuden. Este any també tenim unes il·lustracions, bueno, tenim una tenda, si feu Google, tenda Flip, ho trobareu, unes il·lustracions que ens les ha fet una dissenyadora morellana preciosa sobre viu la cultura, viu els esports, i els que vingueu ja veureu les samarretes, i tenim gent que ve, bueno, clubs de lectura que venen de la província, i bueno, i gent que ve de Madrid, gent que ve de Barcelona, de Tarragona, sí, no, hi ha gent que ve de fora. Jo pues, animaria a tots a venir, no s'ha de reservar, menys el dels mitjans, això sí, la ruta gastro, però a la web ho teniu tot i el programa, i però sí, absolutament animar-vos a venir. Si els hotels estan plens, bueno, ara us podeu pujar i baixar un dia, però si voleu quedar-vos així, bueno, al Forcall i a Cinc Torres hi ha més hotels. També està el tema d'Airbnb, podeu hi ha cases rurals, segur que trobeu. Però sí, vosaltres sempre diem, estem a les xarxes, tenim uns xics d'ací del poble del costat de la Mata que ens ajuden en el tema d'Instagram, estem molt presents, però no volem likes, no volem que la gent vagi a Instagram, ah, que xulo, mira els likes, no. Nosaltres volem que pugeu, això va d'humans, això va de fer nous amics, d'obrir un poquet de ment, li diem un espai cultural. El que volem és que la gent vinga, s'ho passi bé, coneixi gent, i és que un poc més rica culturalment, no? Que tingui un cap de setmana divertit i enriquidor.
0: I el FLIM és un festival que combina literatura, vi, música, gastronomia, ioga. Què és el que voleu transmetre al públic?
1: Sí, nosaltres, el nostre objectiu principal és celebrar la cultura i la literatura com un punt d'unió en un món cada volta més radicalitzat. Nosaltres el que volem transmetre és no passa res per pensar diferent. És que passa ara que està tot tan... tot tan irritat, irritable. Si ja no pensa com penso jo, ja eres un idiota o fake news. Nosaltres volem dir això, nosaltres volem celebrar. Per nosaltres la diversitat és fantàstica. Que la gent pensi diferent és el motor perquè el món avance. Perquè si tots pensem igual, encara estaríem vivint a les cavernes. I, però, claro, sempre des d'un punt de vista de respecte i d'intentar comprendre l'altre, per suposat, o sigui, no adonar-se de cops contra la paret, no? Però sí, i que després no passa res, pensem diferent, pues una vegada tocarà organitzar tu, una vegada me tocarà organitzar a mi, mira, cadascú fem lo que volem i sobretot lo que podem, no? Però que també després mos trobarem a la cata de vins o mos trobarem a la ruta no sé què i diré, mira, ixe, que jo pensava que era de l'altra posició política a la meua, però mira que majo que és, i després quan anem a seguir els porxos a fer una cerveseta, però mira que majo. I entonces sí, volem ser clar el que mos unix, que jo sempre he pensat que és molt més que el que mos separe.
0: I canviant de tema al teu llibre, Chicas, hablemos de dinero, quan vas sentir la necessitat d'escriure i per què vas escriure aquest llibre?
1: Pues un poc el mateix que el film, o sigui, tu mires al teu costat i veus que hi ha situacions d'injustícia o de falta d'eficiència que tu penses, bueno, jo què puc fer per canviar això, no? El món no el podem canviar, però sí que podem fer cosetes que contribueixen a un granet de sorra, no? I jo al treballar professionalment en el sector financer, o del film és una cosa que fem per les nits o molt d'hora al matí o els fins de setmana, però professionalment jo he treballat molts anys a Londres al sector financer i encara treballo, no? I a Londres jo tenia pues, moltes amigues que pareixia que tenien moltes més possibilitats que les amigues que tenia a Espanya, no? Se n'anaven, pues, de repente deixaven la seva feina, se n'anaven a donar la volta al món o feien un canvi de rumbo de la carrera professional, però no estaven tan esclavitzades a una feina que els martiritzava o que no els hi aportava res o atrapades en un matrimoni perquè senzillament no poden permetre's anar-se'n de casa i llogar una casa perquè no tenen feina o no tenen prou estalvis o inversions, no? I jo vaig pensar, claro, perquè a sort és un país amb una cultura molt diferent i sí, la dona en els països anglosaxons pues, s'inverteix molt més, no? A Espanya la dona encara està en uns nivells de cultura financera molt, molt baixos i en una quantitat d'inversió també molt baixa, no? Està estudiat i el dit és que els homes inverteixen i les dones estalvien. Entonces això s'ha de canviar per nostre, perquè les dones que si tu inverteixes, però quan estic parlant d'inversió vull dir una cosa professional, a poc, no parlo de bitcoins, no parlo del casino, del pelotazo, ni coses d'així, estic dient una cosa assenyada, ben feta i a llarg plaç. I cada mes hi anem posant 100 eurets, 200, 300, el que podeu. Però una cosa en llarg plaç, quan parlem de la borsa, de la renta variable, una cosa global, res de quatre empreses, no una diversificada, una cosa global. I que això, d'ací 5 anyets, 10 anyets, te dones, no és el que has posat, 5.000 euros, 1.000 euros, 100.000 euros, el que sigui, però que te permet aconseguir un somni, que te permet obrir un negoci, anar-te'n a donar la volta al món, agarrar-te un sabàtic, canviar-te de feina, reinvertir-te en una altra, fer-te carpintera, fer-te pintora, el que siguis, no? Però reinventar-te d'una manera que te faci créixer, que te doni ànim, que te doni més força per viure la vida més plenament, no? I me vaig jo que encara no hi ha prou dona espanyola que tingui aquestes portes obertes quan les necessita.
0: Al llibre parles de autoestima i independència i ara has parlat de que a les dones com que se'ns educa a estalviar. Per què creus que encara ens eduquen d'aquesta manera?
1: Bueno, perquè sense parlar de tots els homes, hi ha homes fantàstics i dones que no són fantàstiques, però home, l'home per als homes és un xollo que nosaltres estiguem a casa cuidant dels crios i sense treballar, o sigui, perquè estem absolutament controlades, no podem anar enlloc. Si tu no treballes i no tens una educació alta, on t'has d'anar? No pots anar i trobar una bona feina on te paguen molt i comprar-te un pis. Claro que no pots, estàs atrapat. Entonces, a molts homes, moltes vegades els hi ha convingut molt que nosaltres no siguem enginyeres, matemàtiques, físiques, financeres. Claro, poc educar és a cosir, a cuinar, a tocar el piano, a cantar i sense estalvis i sense inversions, claro, perquè entonces no, estàs atrapat com un pardalet, no pots volar.
2: Yeah.
1: I això li ha convingut a moltíssima gent, claro. Però a nosaltres no ens convé, a nosaltres ens convé a ser físiques, matemàtiques, enginyeres, financeres, claro, tenir èxit. I tenir èxit, que a la que és una dona que té èxit o que poco femenina, que no sé què, ara afortunadament cada vegada tenim més exemples, si sent més futbolistes guanyant un dial que quan marquen un gol salten i alcen el puny, antes això seria fatal, ara afortunadament no, tu pots ser Alexia Putellas, cobrar 1 milió d'euros, marcar un gol i alçar i alçar el puny perquè és poc femení. Clar, perquè hi ha molta gent que vol que l'Alexia i que el futbol femení no tragui els diners i l'interès del futbol masculí. Hi ha un documental brutal que li diuen Copa 71, que va de com Mèxic va organitzar, després d'organitzar el Mundial Masculí del 70, va organitzar un femení, sí que és vital, que donava les entrades molt baratetes i tal, però que van omplir l'estadi Azteca i que va ser tot un èxit. Però què va fer la FIFA? Prohibir-lo, i durant molts anys la FIFA va prohibir les lligues, el futbol femení. Claro, va intentar boicotejar, per què? Perquè no trobaré interès i diners en el futbol masculí. Això passa al futbol i passa a molts de camps encara.
0: Entonces, consideres, antes parlaves de la diferència de Londres a Espanya i com les dones de Londres pues, tenien més llibertat financera. ¿Consideres que así a España encara existeix la bretxa financera entre homes y dones, obviamente?
1: Sí, no es que consideres que es un fet, es que es un fet. Les dones encara no investeixen. I després també hi ha un element religiós, no? Al nord d'Europa, Inglaterra, tenen una mentalitat que no és catòlica, és una mentalitat protestant. El catolicisme... Sí, en aquest país mos pesa molt, o sigui, l'Església Catòlica va por ahí dient que és més difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que el camello passa por el ojal de la aguja. Claro, ells poden acumular capital 20 segles i ser molt rics, però la plebe no. Claro, no, pa mantenir la plebe controlada la tens ignorant i pobre. Entonces la tens controladíssima, però tu te pots dedicar a acumular tot el capital que puguis i això és el que ha fet l'Església Catòlica. Al nord d'Europa la mentalitat protestant és molt diferent, o sigui, mentre nosaltres tiràvem els científics a la hoguera i els cremaven, els protestants ja estaven celebrant els avanços tècnics i científics dels seus líders. Nosaltres els tiràvem a la foguera. Claro, entonces, què ha fet? Pues que siguin països més rics. I clar, més rics pues tots, però homes i dones, no? I sí, no, ells no tenen cap problema d'acumular capital. I a mi sempre dius que ets una capitalista. Dic, pues, com és que te digui? Sí, comunista no soc, però és que per pagar escoles, una altra cosa és com distribuir el capital. Si tu tens un país, si tu ets un país com els Estats Units, que tens molt capital, però després a la gent que no té tants recursos l'abandones i fas que estigui pagant factures mèdiques tota la vida, això és una, per mi personalment, una distribució de capital injusta, pobra i poc humana. Però bueno, els països nòrdics són uns països que celebren el capitalisme, que són molt rics, que creen molt de capital i després tenen una de les distribucions de capitals més justes que jo he vist al món. Unes societats homogènies, unes societats sense grans diferències i són per mi les societats òptimes, no? Però sí, fem capital, no? Sent un país de curritos mileuristes no ens portarà enlloc, Que s'han de pagar ponts i hospitals i col·legis i bombers i policia i això passa factura i si som tots mileuristes No arribem, eh?
0: I com a última pregunta, quina és la pregunta sobre diners que t'agradaria que les dones començassin, bueno, les dones sobretot espanyoles a dia d'avui, que se'ls començaren a fer?
1: Sí, gràcies per fer-me la pregunta. M'encanta que me l'hagis fet, perquè crec que la més important de totes està en una mateixa. És quin somni i quin projecte tens tu. Perquè lo que hem de trencar és el jo no puc, això no és per mi. No. S'hem de mirar dins i dir, i jo quin somni tinc? Jo me vull fer pintora. Ah, que no, això no és per mi, que jo no puc deixar la feina. Ah, que jo no me puc obrir un negoci, que jo no tinc una família rica, que ningú me pot deixar, que jo no puc viure a l'estranger, que jo no puc parlar idiomes, que jo no puc dedicar-me a dissenyar el que sigui. Jo sí pots, sí pots. I m'encantaria que la gent, les dones sobretot, se preguntaren, tu, quin és el teu somni? Home, han de ser assenyades. Jo també tinc el somni de donar la volta al món i l'hotel de 5 estrelles, però evidentment això és una insensatesa. Somnis que siguin sensats, o sigui, dintre de les possibilitats, no? Però que pensen en gran.
0: Pues moltes gràcies, la veritat que ha estat molt interessant. I si vols convidar als nostres oients a que vagin al FLIM, que és aquest cap de setmana, pots.
1: Absolutament, amics de Vinaròs. A més, els marians coneixem molt Vinaròs perquè és la playa que tenim més a prop i anem a passejar ahí molt. Bueno, jo personalment, a mi el mercat de Vinaròs, bueno, és que li faig hasta fotos de lo majo que és el peix i de tot. O sigui, amics de Vinaròs, ara en la carretera esta que mos va posar Ximo, ara estem a un passet, és molt fàcil, veniu, apropeu-vos, veniu a parlar de tot això, perquè així, no, així ningú senta a càtedra, eh? Així hi ha panells, però tots els panells tenen 15 minuts per preguntes. I pel poble te pots trobar la Manuela Carmena, amunt i avall, i a més tenim la inauguració del Convent de Sant Francesc del segle XIII, després entre que vas a la ruta, lo del ioga, doncs no sé què, amunt i avall pel poble, que és més menudet, però se trobareu a la gent. I ahir, doncs, bueno, no sé, podeu parlar-los, preguntar-los coses. Intentem ser un festival simpàtic, obert i sobretot a tots, gratis. Res de ser elitistes, culturals, com els festivals que cobren 20 euros per anar a un panell. No, no. Nosaltres, a tots, gratis i fàcil, sense algoritme, sense retornar. El que volem és cares. I cares somrients.
0: Pues moltes gràcies per agafar el telèfon i per explicar-nos tant el FLIM com el teu llibre, meravellós tot. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Hoy por hoy, maestra.

0: Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui dimecres 13 de març del 2026 anem a apropar a vos totes les notícies de la comarca, així a la ràdio. I abans de començar amb l'actualitat informativa de la comarca, també vull informar sobre com està la situació de la vaga dels docents ara mateix a la província de Castelló, ja que demà es reuniran amb la conselleria per a poder aplegar algun acord, però des dels docents no estan del tot segurs de que puguen aplegar a algun acord demà mateix. De totes formes, anem a escoltar les declaracions de com està la situació ara mateix per a tot el professorat de la província de Castelló.
1: Evidentment, tots els mestres que estem en vaga estem perdent el nostre sou cada dia i pues, quan més dies dure, pitjor serà per a tots. Aleshores, penso que és un poquet la base de que ells partixen és que això no ho podem aguantar econòmicament. I, evidentment, un esforç estem fent tots. Tots tenim moltes coses, tenim hipoteques, tenim xiquets i tenim moltes coses i ho fem per responsabilitat, no ho fem per estar de festa, no m'avore. Però això, en escoles cada vegada s'està veient que se van perdent cada vegada més cosetes.
0: Que cada vegada s'estan perdent més coses eren les declaracions d'una professora que està al límit en la província de Castelló. D'altra banda, també podem escoltar unes declaracions sobre la vaga que es va convocar per a aquest dilluns.
2: Quan vam veure el suport o quan algú participa en una vaga, el primer que espera és que tinga el recolzament i ahir vam, te giraves i trobaves gent de tots els centres, gent de tota la comunitat educativa, va ser preciós, no?, quan estàvem en davant de conselleria en Castelló i entrava algun grup d'estudiantat i tot el món aplaudia perquè al final ells són els principals afectats per la situació en què està deixant l'educació la conselleria actual. Per tant, contents a ir pel seguiment de la vaga, però enfadats perquè els motius pels quals l'estem fent ni se solucionen ni conselleria té cap intenció de millorar les condicions i millorar la situació en la que estem. I per tant, i a més, hi ha una qüestió que la gent ha d'entendre i és que això no és com una vaga de controladors aeris, que poden fer una vaga el 15 d'agost i no es passa res. El poder adquisitiu d'un docent no és el mateix i a nosaltres, evidentment, fer esta vaga ens costa i ens trasbalsa a nivell familiar, a nivell econòmic, i és un greu problema i ens estem veient obligats a fer-la i ens està costant molt i no estem contents, estem cabrellats.
0: Aquestes declaracions feien des de Compromís per Castelló i d'altra banda també el PSPB PSOE de Castelló dona suport a la vaga indefinida del professorat valencià que certifica, segons ells, el fracàs de la política educativa del Partit Popular. I d'altra banda també anem a escoltar un àudio d'un professor que estava en la vaga convocada aquest dilluns a Castelló i aquestes seran les seues declaracions.
3: I vull també donar-vos un missatge d'ànim, perquè venen dies durs. La vaga ens estan difamant, com ha dit el meu company Mario, des de tots els mitjans possibles. Que si no volen treballar, que si tenim moltes vacances, que si cobrem molt. Però estem sostenint a la societat, companys i companyes, i això ningú ho sap. I ho hem de fer veure en el carrer. Venen dies durs, però donarem una lliçó a la societat i a nosaltres, i com ha dit el meu company Mario, resistirem i guanyarem, perquè com va dir el gran Estellés, hi haurà un dia que no podrem més i aleshores ho podrem tot. Gràcies.
4: Hola, venía a hacer el mantenimiento de mi coche.
5: Claro, cambio de aceite y filtros o frenos.
4: Pastillas y discos, aunque en realidad también me toca pronto aceite, neumáticos y equilibrado.
5: Perfecto, revisamos también batería, bombillas y filtros.
4: ¿Y bujía, correa y líquidos?
5: Por supuesto, incluso descarbonización. Te dejamos todo listo para viajar con tranquilidad.
4: Perfecto, pues empecemos.
6: Si deseas un servicio de mecánica rápida, eficaz y profesional, ven a vernos. Porque quien mantiene, no repara. Autotrack Vinaròs.
7: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinarós, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. FIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
8: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
9: 964 47 48 21.
8: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
0: I tornem amb l'actualitat de la comarca amb Vinaròs, on l'Ajuntament obri les inscripcions per al campus d'estiu Lilla Vinaròs 2026 amb 1.500 places. La programació tornarà a oferir tres modalitats adreçades als xiquets i xiquetes del municipi: Campus Illa Arts, Campus Illa Esports i Campus Illa Infantil. Les activitats es desenvoluparan el dia 30 de juny hasta el 7 d'agost a les instal·lacions del col·legi CEIP Misericòrdia i CEIP Assumpció. Les llistes provisionals d'admesos es publicaran el dia 9 de juny a la web, mentre que el període de pagament es realitzarà del dia 8 fins al 11 de juny. D'altra banda, anem a Benicarló. Benicarló impulsa una primavera d'activitats per a fomentar la inclusió i la igualtat. La programació dels mesos de maig i juny inclouen tallers, activitats culturals, jornades de convivència i actes reivindicatius adreçats a diferents col·lectius socials, amb activitats com, per exemple, el projecte Kimberley, amb activitats per a fomentar la inclusió i la igualtat. En què es basa el projecte Kimberley? Anem a escoltar-ho i així ho sabrem.
10: Com ja dic, Carlos, la programació de Kimberley comença aquest divendres, 15 de maig, per a fer un acte institucional per a commemorar el Dia Internacional de la LGTB-fòbia. Com sempre, l'acte institucional serà a les 11 a la porta de l'Ajuntament. I després, quan s'acabi l'acte, per a les persones que han participat de manera activa, realitzarà un escape room al MUCBE, que es, bueno, se proposa com una experiència immersiva i col·laborativa en format de joc, que s'utilitza com una eina de transformació social que promou una mirada crítica, respectuosa i igualitària cap a totes les persones. Després continuarem en el diumenge 17 de maig en la quinta marxa solidària contra el càncer, que està organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Són 5 quilòmetres i, bueno, per inscriure us podeu consultar el cartell específic de l'activitat. Continuarem el dijous 21 de maig en la que ja és la 18a edició de Jornada d'Esport Adaptat i Convivència.
0: I d'altra banda, continuant amb Benicarló, naix l'Associació de Turisme de Benicarló per a impulsar un nou model de ciutat. Benicarló ha encetat una nova etapa en la gestió del seu teixit turístic amb la constitució formal de l'Associació de Turisme de Benicarló, l'entitat que ja ha complementat tots els tràmits legals davant de la Conselleria i de l'Ajuntament. Es van reunir ahir de manera oficial per a fixar el seu full de ruta. L'objectiu principal és clar: transformar el turisme en un motor econòmic de primer ordre i situar la localitat com una destinació competitiva respecte a les demés poblacions. D'altra banda, Maestrat Anima a l'Interior consolida la seva aposta per l'excel·lència turística amb els destins CICTED 2026. El director general de Turisme, Israel Martínez Fernández, presidís a Cervera del Maestre l'acte de reconeixement a empreses i serveis distingits per la seva qualitat turística. La destinació turística Maestrat Ànima Interior ha celebrat aquest dimecres l'acte de lliurament dels diplomes i distintius SICTED 2026 a les empreses i serveis turístics adherits a la sostenibilitat, intel·ligència i qualitat turística en l'ecosistema de la destinació SICTED, que ha superat satisfactòriament els requisits establerts per a obtindre aquesta certificació de la qualitat turística. I ens anem a Santa Magdalena, on acull amb gran èxit el tercer festival de tubes i bombardins A un tono. Santa Magdalena ha sigut l'epicentre de la tuba i el bombardí durant el posat cap de setmana, gràcies a una nova edició del festival de tubes i bombardins A un tono, que per tercer any consecutiu s'ha celebrat en el municipi. Ens anem a Morella, on Morella talla per fi els problemes d'hortells amb 168.000 euros per a l'estudi geotècnic que definisca les necessitats i altres accions directes. Els problemes que des de fa dècades denuncien els veïns d'hortells a conseqüència de moviments geològics actius rebrà per primera vegada l'atenció que es mereix per part de l'Ajuntament de Morella. Els veïns indignats han exigit que des de que fa molts anys que es donarà una solució a les greus clivelles que pateixen les seues llars i el patrimoni de tot el municipi amb este pressupost, per fi s'atendrà. D'altra banda, el PP de Morella ha exigit al PSOE més ajudes i menys càstigs per als autònoms, perquè sense ells l'interior és mort. Per a Jesús Ortí, portaveu del PP a Morella, la seua activitat és garantia de vida per a un interior que sense ells estaria mort. Per a això és necessari donar facilitats i no generar traves, ajudar i no castigar econòmicament. Passem amb les farmàcies de guàrdia. En Vinaròs, Pitarx, Roda, en carrer Pilar número 120 i en Benicarlo, Borrillo, Solan, en carrer Mosa, la Junta número 37. Que tingueu molt bona vesprada.

Maig. Arriba una jornada plena de diversió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la Carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiglés. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

Que hi ha activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la Carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiglés. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

0: Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinarós, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
1: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.